0: Web, com anam? Benvinguts i benvingudes un dissabte més. Avui ja som 13 de juny en aquest programa davant darrere aquí a Sa Pobla Ràdio. Avui amb un programa en el que començam una miqueta més tard de l'habitual, però aquí estem presents amb ganes d'acompanyar-vos en aquest proper 60 minuts amb música tradicional i popular de Ses Balears. Avui en el micròfon jo mateix, qui vos parla, Ferran Vallès, i també tenim en el micro en la Violeta Vallès. Com estàs, Violeta? Bon dia.
1: Bien.
0: Com va tot?
1: Bien.
0: Estàs contenta de venir a la ràdio? Amb ganes d'escoltar un pot de música tradicional?
1: Uh-huh.
0: Posarem boleros, posarem jotes... Te pareix bé? Com és la teva relació amb el ball de bot? T'agrada ballar?
1: Sí.
0: A on vas a classes tu a ballar?
1: A Pina.
0: Com se diu la teva profe? La profe Tere?
1: Sí.
0: No és vera. Molt bé, idò, i avui na Violeta, que mos estarà acompanyant en el programa, prepareu-vos per una hora també de comentarista, que ja fa un parell de programes que mos acompanya i sempre té opinions i coses interessants a dir. No és vera?
1: Sí.
0: Molt bé. Idò, què faim? Començam amb un pot de ball de bot?
1: Sí.
0: Vinga, idò. Què t'agradaria escoltar per començar?
1: El de Gira.
0: Vale, doncs començam amb el programa. Gràcies per sintonitzar-nos i res, començam. Ja sabeu que aquest és un programa que feim tots els dissabtes a les 11 en presència de sons tradicionals de Ses Balears. Arrencam.
1: Sí.

¿Sabías que? La ballada popular és una manifestació de la música tradicional, popular i d'autor, i dels balls populars executats de manera improvisada. Jota, bolero, fandango mallorquí, mateixa, sense coreografia establerta, interpretats per la gent del poble, sense indumentària tradicional que els assumeix com a propis de la seva cultura. Habitualment es du a terme a un espai obert, una plaça o un carrer. És un ball obert a tothom, de qualsevol edat, gènere o origen social.

Hem començat avui el programa, primer en la trobada de xeremiers de la Pobla 2025, en sons i composicions originals de xeremiers que en l'actualitat se troben en actiu. Ara estem escoltant la música de Xaloc Música, un grup creat l'any 1992 a Llucmajor, des del seu disc de l'any 2000, Mihrayan, un àlbum de música tradicional balear amb aquest títol que prové de l'àrab Mihrayan i vol dir sol de vida. Estic posant la música d'aquest Xaloc Música perquè són un dels protagonistes d'una ballada popular que se fa avui capvespre, avui dissabte 13 de juny, a Barcelona, en el Raval, a la plaça de la Gardunya. Se tracta del Bullambarna 2026, que compta també entre els grups participants, en aquests que escoltarem ara, Tramuntdansa.